0: Ortopédica. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
1: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
2: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
3: ¿No será Tu Energía?
2: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
4: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Para usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
5: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
6: Et parle des de les properes festes de Moros i Cristians. Només et done un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero, a Petrer, al carrer Colòmbia 7. I al web larosacalzado.com.
7: Et sona la marca Ser Empresarios?
8: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
7: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
8: I què cal fer per apuntar-se?
7: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
9: Ontinyent 95.3.